0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escolta, Zicat.
1: At least it is true. A man has no control.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

i Cat Weekend.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Salutacions cordials, benvinguts al Sant Nou d'estiu. Avui és el darrer programa amb els convidats, amb els 30 convidats d'aquests concerts preliminars que fem al Sant Nou, el concurs que treballem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderroc. Descobrim l'escena emergent catalana amb els artistes d'arreu del país. Avui tindrem representants de les comarques de Ponent, també de Barcelona i de Mataró. Avui el pop urbà d'Elo de Mataró, el punk pop de Benny Dolores de Barcelona, l'indie pop de Paula Milara de Lleida, el pop d'autor d'Abril també de Lleida i el punk rock melòdic de Planeta Kodak de Lleida.
1: Nenes prodigi, quin desperdici.

0: Aquest so que són, aquest punk melòdic o punk pop, punk o pop, ho defineixen elles, són Benny Dolores. I justament tenim a la seva cantant i guitarrista, de fet, hi ha dues cantants, amb la Marian Martínez. Avui és la Mariona Ruiz qui ens acompanya. Benvinguda, Mariona.
1: Moltes gràcies.
0: Aquestes nenes prodigi sou vosaltres?
1: Sí, sí, aquestes som nosaltres. Ens definim una mica en broma, no com a nena prodigi, però sí, sí, és un espai on ens alliberem una mica d'aquestes etiquetes.
0: Precàries, ansioses, amb depressió constant, tot això us passa?
1: Bueno, crec que és una cosa de la nostra generació i crec que el que volem és un angle una mica més lleuger per parlar d'aquests temes.
0: Totes teniu 28 anys, a la vostra escriure quan teniu 28 anys?
1: Vam escriure-la amb 28, ara mateix tenim tots entre 25 i 29.
0: Sí. Així, ja, encara n'hi ha més jovenetes.
1: Encara.
0: I Benny Dolores, he buscat el diccionari que volia dir Benny Dolores o qui era Benny Dolores o qui homenatgeu amb Benny Dolores, però no he trobat a ningú.
1: No, això és una mica... És un personatge fictici. El que sí que et puc dir és que Benny ve d'haver fundat una miqueta el grup quan estàvem a Benicàssim. Estàvem a València.
0: El festival de Benicàssim.
1: Sí, al FIB.
0: Éreu unes fibers.
1: Érem una mica fibers i en una sobretaula va sortir la idea de fer un grup i va sortir aquest Benny com a primer component del nom, sí.
0: I Dolores?
1: El Dolores és una mica un secret i ho deixaré potser per més endavant.
0: Caram, començant a posar uns secrets. Bé, intentarem descobrir-ne més, després parlarem i sentirem més cançons de Benny Dolores, però ara us presentem a Planeta Kodak.

0: Aquesta banda és un grup format per Didac Soler i el Francesc Codina, que formaven part d'un projecte que es deia Breda, però avui tenim el seu baterista, que és el Lluc Martí. Benvingut, Lluc.
1: Hola, bones, moltes gràcies.
0: T'ha tocat parlar de Planeta Còdec. De fet, els Còdec són aquests dos que van fundar el grup, del Didac i el Francesc.
1: Exacte.
0: Però com és el vostre planeta?
1: El nostre planeta és divers, diria jo, perquè cadascú venim de grups diferents i tenim gustos diferents, i crec jo que en la diversitat hi ha la riquesa. I el que fem, ho fem pel bé de les cançons que fem per Planeta Còdec.
0: El grup, sou de Lleida, sou de les comarques de Lleida, però feu cançons parlant de Barcelona.
1: Som de Pla d'Urgell i Noguera, i fem cançons una cançó de Barcelona, perquè hem estudiat a Barcelona, hem voltat per Barcelona, hem passejat per Gràcia, cada dos per tres està un cop de pedra, als bolos venim aquí, a Ras, a Apolo, Paral·lel, aquí tenim... Bueno, és una ciutat que defineix una mica aquest moviment musical que ens agrada a nosaltres, també.
0: Doncs després sabrem més coses d'aquest Planeta Còdec. Ara qui volem convidar és parlar i explicar-nos el seu projecte, a la Paula Milara.

0: La Paula Milà és la líder d'un projecte on hi ha 6 músics més i que porten el teu mateix nom. Per tant, ets una bandautora, una cantautora en banda?
1: Una mica, sí.
0: Paula Milà, les teves cançons neixen des de ben petita, que ja vas començar a escriure, a cantar. Vas guanyar fa 3 anys el concurs Objectiu Paqui de la xarxa. Vol dir que la música sempre ha anat amb tu? Sempre ha sigut un element important, passional a la teva vida?
1: Sí, és veritat que fa temps que escric, que és la meva manera com de despejar tot el que sento i últimament pues, estic podent treure-les, que ja és molt. O sigui que...
0: En català i anglès? Vas combinant les dues llengües?
1: Sí, però ara només en català ja. Ah, abans, en anglès.
0: Molt bé,
1: ara ja no.
0: Després sentirem més cançons de la Paula Milà i finalment volem presentar-vos a l'Abril.

0: Abril, Pinyol, si marxes per tornar, és la cançó oficial de la Festa Major de Lleida, el mes de maig, de la van encarregar a tu, en producció del Pep Saula, i, per tant, és una cançó d'identitat lleidatana. Aquí tots els referents lleidatans estan posats en aquesta cançó.
1: Això vaig intentar al màxim, sí, sense que fos tampoc un cliché, potser.
0: Diuen que fa uns anys Lleida no existia al mapa musical del país, però a poc cada cop sou més artistes, cada cop hi ha menys vergonya d'aquest accent lleidatà, que jo el trobo fantàstic.
1: Exacte.
0: I que també cada vegada situem Lleida com un dels focus musicals del país.
1: Sí, sí, s'ha de fer més feina perquè encara és difícil a vegades sortir d'allà, però sí, ja fa molt de temps que hi ha propostes musicals molt guais i jo crec que ara el que està passant és que estan sortint a la llum. Més que no n'hi estiguin havent més, es fan veure més. I és guai, això està bé.
0: En el teu cas, Abril Pinyol, et dius Abril Pinyol, però el teu projecte, el teu grup es diu Abril.
1: Sí.
0: Vol dir que també ets una banda autora, com dèiem a la Paula Milara.
1: Sí, així és. Sí, sí, jo escric les meves cançons i vaig acompanyar d'uns músics genials que se les curren amb mi perquè sonin molt guais al directe.
0: Ets cantant i actriu.
1: Sí.
0: I quan puges a l'escenari fas d'actriu cantant...
1: Les dues coses es fusionen.
0: I t'interpretes les cançons?
1: Sí, sí, i tant, moltíssim. O sigui, jo estic estudiant art dramàtic i, clar, tot el que aprenc allà em serveix un munt quan estic a sobre de l'escenari amb la posada en escena i tot plegat. I, sí, les meves cançons aprofito per interpretar-les, és que m'ho passo molt bé quan estic a l'escenari.
0: Està molt bé, això. I la cinquena convidada d'avui és l'Elodie, l'Elo, que no ha pogut ser avui a l'estudi, sinó que la tenim via telefònica. Està treballant en una llibreria, per tant, lloc fantàstic. El món dels llibres diuen que una llibreria és la llibertat. Doncs anem a veure-la com sona.

0: Hola, benvinguda des de Mataró. Estàs d'acord que la llibertat és una llibreria, com deia el poeta?
1: Sí, segurament sí. La veritat és que sí. D'allà surt tot, no? Les idees, la llibertat de pensar i de créixer més.
0: I com és el món de l'Elo?
1: Ui, doncs és un món molt obert, on hi cap molta gent. Una mica al contrari del que trobem en l'actualitat. I, bueno, és meu. Esteu convidades com vulgueu.
0: És un món on no hi ha penes, només hi ha sentiments de colors, mai no guanya la dreta, no tinc por de cap religió, no hi ha guerra ni fronteres. Això és un món ideal.
1: És un món ideal, efectivament, però que podries... Tot i així podria potser ser possible, no?
0: I la música, quan et poses a fer cançons, et porta a imaginar aquest món ideal a través de la teva fragilitat, dels teus sentiments?
1: Bueno, més des de l'enfado, potser, no? Que estem totes una mica ja saturades, doncs amb la música jo crec que fem una mica totes el mateix, de passar-nos-ho bé i intentar dir les coses que pensem, però des d'un altre punt, no? Des del nostre àmbit.
0: Per tant, la música és un reclam, és un clam, també, no?
1: Sí, pot ser un clam divertit i pot ser un clam de molts tipus, sí, que per aquí tirem.
0: Què és una girly girl?
1: Una girly girl, mira.
0: T'hi sents identificada amb aquest concepte?
1: Sí, ara estic anant per allà una mica. Una girly girl, és que n'hi ha moltíssimes. Vull dir, és com l'ultrafeminitat, no?, una mica. I és més divertit, és desenfadat, és caòtic. Estic per allà.
0: Elodie, ens quedem amb la teva música. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: És la veu de l'Abril, és el projecte Abril, un projecte de pop des de Lleida, on hi ha una catarsi de pensaments delicats i personals. I en aquesta cançó que es diu Trobar-te, no sé si la vas escriure entre 11:45 de la nit i 11:45 del migdia?
1: Jo tampoc ho recordo, sincerament. Tinc alguna cosa amb les hores, perquè a més ho repeteixo més d'una cançó i no sé exactament per què.
0: Hi ha algun moment del dia en què estàs més inspirada per escriure?
1: A vegades és a la nit, realment. A vegades és abans d'anar a dormir i m'ha passat de jo estar intentant dormir i de sobte com em ve una idea al cap com molt concreta i això és una mica de flipada, però l'he d'escriure, rotllo, penso, és que se m'oblidarà, saps?
0: Les teves lletres són introspectives, les cuides especialment.
1: Sí.
0: És important el missatge del que dius?
1: Sí. Sí, sí, o sigui, i també quan escolto música em fixo molt amb les lletres d'allò que escolto, o sigui... necessito que siguin que estiguin cuidades, que no siguin literals. Em fan una mica de pal les lletres literals, no? Com si vols dir una cosa, busca la manera de dir-la que tingui una mica de poesia darrere, no? Sempre és més interessant.
0: Vas començar amb un primer EP que es deia 14.
1: Sí.
0: Que el vas presentar al Cafè del Teatre, vas tocar el Magnic Fest,
1: sí.
0: Festival de Lleida, que ja porta 5 edicions, potser, ja.
1: Sí,
0: porta.
1: I va ser la primera, o sigui...
0: Doncs, imagina't, vas debutar al Magnific Fest, allà al Espai de Firetes, no?
1: Sí.
0: I ara ja en tens un segon, que es diu El que penso de tu, mm-hmm. Un viatge per 5 temes delicats, personals... Com ha anat aquesta evolució del teu univers musical?
1: Doncs sempre he escrit sobre el que a mi em passava i sobre com jo em sentia, no? Com una manera, per això dic que és com tot una mica catàrtic, perquè és on va parar tots els meus sentiments i tot el que sento. I sí que hi ha un canvi bastant gran entre el primer i el segon que es pot sentir, sobretot musicalment, perquè vaig aprendre, vaig tenir més recursos, idees una miqueta més clares i espero que sigui una evolució que vagi creixent amb les pròximes coses que faci, no? I crec que les lletres del que penso de tu, com jo també era una mica més gran, doncs potser són una mica millors.
0: Podríem dir que les cançons d'Abril són un retrat de l'Abril Pinyol?
1: 100%.
0: Et mires al mirall
1: 100%.
0: I et veus aquestes cançons?
1: Sí, de fet, per mi, just la música és molt com un mirall, perquè quan escric, a vegades no... Ni ho tinc al cap i de sobte escric una cosa i dic, ah, ostres, vale, o sigui, això m'està fent sentir així. No n'era ni conscient i quan escric només puc escriure sent sincera i això és molt guai, és una sort.
0: I el temps, que no ho esborra tot i et recorda el ballar, hi ha una cançó que es diu Mxatxa. Què és aquest record que et fa dir aquesta expressió?
1: Doncs el record de moltes festes, jo crec, una acumulació de festes. Recordo molt quan vaig escriure aquest tema perquè vaig pensar, no vull fer una cançó trista més, perquè amb tot aquest rotllo, no?, d'explicar els teus sentiments i de ser així tan introspectiva, acabes caient sempre al mateix tòpic, que per sort la producció musical m'ha ajudat a sortir una mica d'això també, però escrivint amb Xatxa vaig dir, no, o sigui, vull... Que tingui marxa, no? I per això el títol, no? Perquè al meu cap anava pensant tota l'estona. De fet, quan primer la vaig escriure, que va ser només amb l'ukelele, anava cantant jo en veu alta com xa, xa, xa, xa.
0: I ha quedat el nom.
1: Exacte. I això, parla d'estar de festa, de l'estiu, de sempre d'una certa melancolia, que crec que taca totes les meves cançons, de recordar algú quan estàs ballant...
0: Sí, de... Un mica un punt nostàlgic, no?
1: Sí,
0: si pogués
1: sempre,
0: tornar...
1: És que no me n'escapo. Però és una cançó divertida, com a mínim.
0: Aquesta és l'Abril.

0: Abril és un projecte que va començar ja fa 5 anys, ara en tens 24. L'Abril Pinyol fa aquestes cançons que, bueno, tenen aquest punt entre ballable i seductor, i a la vegada, abans has parlat dels productors, són importants. Hem dit que la Festa Major de Lleida la vas produir amb el Saula, amb el Pep Saula, sí. I ara treballes amb el Víctor Ayuso.
1: Sí, també? El Víctor Ayuso és el productor del Que Penso de Tu, just del meu últim treball, de tot l'EP, i, bueno, ja pots sentir que va fer una feina molt, molt xula, ens vam entendre molt, a més, i bueno, va ser el meu primer cop com realment entrant a un estudi professional de producció, i jo també vaig aprendre molt. És que vam treballar molt mà a mà, jo vaig intentar ser-hi el màxim d'hores perquè m'encantava només estar allà asseguda a una cadira mirant el que ell feia, i ens intentàvem entendre, no? Com jo li deia, buah, això pot sonar més com uau, uau, uau, i ell deia, això té un nom, i m'intentava explicar, com, és igual, sí, no me'n recordaré. Com.
0: Veus, abans parlàvem de l'escena musical lleidatana, hem de parlar també dels productors made in Terres de Ponent, no?
1: 100%.
0: L'Ayuso, en Saula. Escolta, les teves cançons, la teva música està inspirada en noms com Maria Jaume, com Maig, com Jules, com Buineta. Són noms que es mouen en aquella frontera entre el pop i la música urbana?
1: Sí, no ho sé, és que una mica de tot, com escolto realment molta música i de tot m'agrada treure'n referències, no? Com escolto una cançó i dic, buah, aquest so és molt guai, i de sobte és una cançó com trap, o de sobte estic escoltant rock i dic, buah, m'encanta aquesta guitarra, i és com, buah, no ho sé, vull fer moltes coses i per tant, com, intento mantenir el meu horitzó molt, molt ampli.
0: I el primer cop que la música et va començar a entrar pel cervell, dius que és quan anaves al cotxe amb els teus pares.
1: 100%.
0: Què et posaven? Els Cure, els Smith, Antonia Font...
1: Sí, Antonia Font, molt. Sí, sí. És que, bàsicament, això... I l'altre dia just estàvem dinant i parlàvem amb el meu pare, no? Com que jo he crescut escoltant això i em sabia, de superpetita, totes les lletres d'Antonia Font amb mallorquí que canten, i jo, lleidatana, cantant-ho tot amb mallorquí. Sí, sí, i... Igual, no sé, aquests grups dels 80, dels 90, també els tinc molt com a referent.
0: Després va venir la Billie Eilish.
1: Molt important, també, en la meva adolescència, sobretot.
0: I ara teniu aquí a l'Abril. Després et preguntaré sobre la música, què n'esperes de la música, però encara sentim una cançó que es diu La cançó que cantaries. Quina és la cançó que cantaries?
1: De fet, la cançó que cantaries és com... la que no vull fer. És com de ràbia, no? En plan, no vull fer una cançó que t'agradi, no vull fer una cançó que cantis. Sí, no m'estimaries, no? O si no, ho faries amb carinyo, no sé.

0: corrent per la platja, diu l'Abril. Tot i que és de Terres de Secà i de Ponent, ella s'imagina corrents per la platja.
1: Exacte, una imaginació, perquè una realitat, jo que com no sigui pel riu Segre.
0: Doncs volem amb les cançons, no?
1: Com?
0: Volem amb les
1: cançons. Volem màxim, i tant.
0: Anem a escoltar una altra proposta. Anem a la Paula Milara.

0: Una cançó d'enamorament de la primavera, però que comença dient torna'm el que l'estiu se'n va emportar. Després de l'estiu ve la tardor. I arribes a la primavera i encara te'n recordes de l'estiu.
1: Ve d'abans, ve de l'estiu, sí.
0: Paula Milara, profunditat i dinamisme sense perdre identitat podria ser la teva definició de les cançons que fas, on hi ha pop, indie, folk, rock suau, melodies íntimes i un to emocional, personal i directe. Les harmonies vocals tenen també un paper especial en les teves cançons.
1: Sí, jo, si pogués, faria totes les cançons només amb harmonia, però a vegades em diuen que no.
0: Llavors,
1: I he de posar lletra. Però sí.
0: I llavors, a l'hora de posar les lletres, com són aquestes lletres?
1: Doncs les meves lletres, bueno, com ha dit l'Abril abans, està molt bé com camuflar una mica, fer una mica de metàfora, però jo m'he adonat que sobretot faig metàfores quan estic trista, quan no vull dir el que estic sentint, i llavors ho faig tot amb metàfora. I després dic, vale, ara ja sé de què estava parlant, però estava fent la cançó i no m'adonava gaire, i al cap d'un temps dic, vale, això parla d'això mateix. I en canvi, quan estic enfadada, sóc més literal i més directa.
0: Més crua, més realista.
1: Sí. Sí, sí.
0: I encara les altres són més atmosfèriques, més etèries. L'amor i el desamor et porten això, a explicar emocions a través de cançons en les clau en les quals et veus reflectida tu mateixa també.
1: Sí, jo també. M'ha passat una mica això i sobretot això, jo escric el que sento en el moment, no sé exactament el que estic sentint, però ho reflecteixo a la llibreta i després dic, ah, mira, sóc jo. Mira, fixa't.
0: Has començat fent concerts sola, després a duet, i ara tens una superbanda. Com es treballa millor? O són formats diferents? Com és la posada en escena quan t'acompanya molta gent, com en aquesta ocasió, on hi ha el Jordi López, el Marc Gasset, el Jordi Cabós, l'Òscar Escué, la Juana Nicoara, la Catalina Tallaferro...
1: Sí,
0: en canvi, quan vas tu sola...
1: És divertit.
0: Veu guitarra o veu sola, veu...
1: És divertit, però m'agrada molt més compartir-ho amb gent.
0: Sí?
1: Sobretot quan és amb més gent. Amb molta gent és molt més divertit. El post, el pre... El preconcert i el postconcert són divertidíssims. El concert mateix també, perquè tinc gent a qui mirar, a qui passar-m'ho bé. A més, som molt amics entre tots, també. I llavors és com un moment de... Ens ho estem passant bé entre amics, realment. Sí, sí.
0: Estàs construint el teu primer disc, un disc que estarà inspirat en referents com Pau Vallvé, en el teu cas, o també Maria Jaume, això coincidiu amb l'Abril. Qui més forma part del teu univers? Hi haurà algun productor que li diguis, mira, aquestes cançons són les que m'agraden, vull anar per aquí.
1: Sí, Billie Eilish també em va marcar molt en el seu moment, René Rapp també m'agrada molt últimament, i també compartim productor amb l'Abril, de fet. Les ha produït el Víctor Ayuso, també.
0: Víctor Ayuso, que deu tenir molta feina, el Víctor Ayuso, ara mateix.
1: Sí, estan tot. I sí, jo li vaig dir, mira, tinc aquests referents, i a partir d'aquí mirem cap a on ho portem. Sí, sí.
0: Les cendres, parlen d'un temps perdut que s'esbrava.

0: Les cendres de Paula Milara és una cançó que va increixent, no? Amb aquestes harmonies, amb aquestes melodies, deies abans, d'aquesta facilitat que tens per crear atmosferes especials a la cançó. És una cançó que et fa... se t'emporta, no? Gairebé.
1: No sé, la vam començar intentant fer algo com super minimalista i sabent que acabaríem a dalt de tot. I va ser com una mica això, com deixar que vagi creixent, i que al final sigui el més gran perquè diguis, uau, s'ha acabat. I sí, és això.
0: No sé si quan t'enfrontes a una pàgina en blanc és complicat, quan has d'escriure una cançó. Tens algun recurs per trobar temes, idees?
1: Jo trobo inspiració, és molt fort, a l'AVE, sempre.
0: A l'AVE?
1: He vingut amb AVE.
0: De Lleida a Barcelona?
1: Sí, sí, sí.
0: De Barcelona a Lleida?
1: Això.
0: Tens una hora només, eh?
1: És una hora només, però una hora dona per molt. I si he de tornar, dos. O sigui, me surt sol. És sentar-me al seient i ja estic escrivint. M'ha passat venint cap aquí, que he escrit quatre coses. No és molt, però després vaig a casa i ja parteixo d'una idea, que no és un full en blanc. I això últimament m'ha servit molt. Mira, les últimes que he fet, cendres va sortir així.
0: Ho podeu provar. La gent que va amb tren,
1: no,
0: et poses els auriculars i escoltes música.
1: A vegades sorgeix que t'està escoltant una altra cançó, però després no té res a veure el que he escrit. Potser em ve un tema, em trec els cascos i llavors ja començo a escriure de nou. Sí, sí.
0: Està molt bé. Doncs Paula Milara, després també voldrem saber les teves cançons, on podrien arribar, però anem a descobrir un altre projecte, en aquest cas de punk rock melòdic. Són els Planeta Kodak.

0: Enyorar-te com s'enyoren els colors quan està fos, diu aquesta cançó que es diu Color. Són els Planeta Còdec, una formació també de la Plana del Segrià, que va començar amb aquest grup, on hi havia el Didac Soler i el Francesc Codina, que venien d'una altra banda anterior, que feien rock, rap i reggae. I, en canvi, es deien Breda, i ara feu una cosa ben diferent. Tu on estaves quan ells van muntar la banda? Et van trucar, i estem parlant ara amb el Lluc Martí, el bateria.
1: A Mollerussa, al Pla d'Urgell, capital del Pla d'Urgell, hi ha una proposta que es diu La Causa, que és un concert benèfic que ajunta músics d'estils diferents, fa diferents bandes amb músics aleatòries, competeixen, i tot va per una causa benèfica, tots els guanys. I clar, al final Lleida i el Pla d'Urgell encara més és un mocador de paper, i tots els músics s'acaben coneixent entre ells. I ells... a Breda, i després de Breda ja tenien ganes de fer una cosa diferent i van començar a contactar amb nosaltres i a conformar el grup que som ara.
0: I podríem dir que la definició de Planeta Còdec és una banda més de punk o més de rock o més de melodies?
1: Jo és que aquesta definició i encasillar en estils musicals no m'agrada. I llavors, punk rock melòdic, és que jo què sé. Jo diria que és rock amb totes les seves variants. Hi ha moments que són més heavies, més punkies, hi ha moments com aquesta cançó Colors, que és molt més suau, amb guitarres acústiques, violins... És tota aquesta gamma de colors, de música.
0: Què connecta les vostres cançons? Hi ha un fil conductor?
1: Sí, sí. Jo crec que és el sentiment de... és explicar el que ens pot passar o històries rutinàries que ens poden passar, experiències internes de cadascun... De forma nostàlgica, almenys amb aquest primer EP o amb aquestes cançons que tenim, i que aquests sentiments puguin arribar a la gent i que els oients puguin sentir-se identificats.
0: Fa un temps us vam demanar quin era el vostre moment més especial i ens vau dir que el procés de creació, de producció i de gravació del vostre primer EP, mm-hmm, que es diu Reformes al pis de dalt, és el que us va emocionar més, el fet de poder treballar plegats, de convertir una idea en el concepte real d'un disc. És un procés en què us va emocionar?
1: És molt especial perquè ens autoproduïm nosaltres, no tenim una figura que és el productor, i al final el grup som amics, que també som músics, i a l'estudi s'ajunten, que venen les parelles, els amics... Ens fem amics amb el de l'estudi de gravació, a Hardwork Studios, noi de Lleida, molt top.
0: Però que està al Prat,
1: Estàvem al Prat de Llobregat, és l'estudi, però el noi és de Lleida. I clar, és que al final t'emociones i veus plasmada i com queda la cançó ben ajustadeta, ben polideta, tots els arranjaments amb els violins, amb la guitarra acústica, i tot sona genial, i dius, uah, on ha arribat i on érem.
0: I algun referent, en el teu cas, clar, tu ets bateria, podríem dir que hi ha el so de la guitarra d'Arctic Monkeys, hi ha les dinàmiques dels Smiths, les balades emocionals dels 60, i si hem de buscar un grup on la bateria és un referent per tu, qui seria?
1: Uau, com a grup, jo diria que està bastant clar que hi ha molts detallets de Smoking Souls, que hi ha, s'assembla bastant, i com a bateria, és que a mi m'agrada de tot. Jo tinc un grup amb el que toque punky guarro, rural punk, però és que escolto funky, m'encanta el funky, llavors, no ho sé, Red Hot Chili Peppers, el funk rock aquest, punky, Turnstile, per exemple, Calavento, Berri Charrac, bueno, tot aquest matís, el que he dit al principi de tot, en la diversitat hi ha la bellesa, i al final tot s'ajunta i conforma una cosa nova que... tu fas pel bé de la cançó, perquè la cançó en aquell moment, pel grup, quedi bé.
0: Per cert, que sí que coincidirem que tornen les guitarres i torna el rock.
1: És que volem transmetre això i apostem per això. Pel so orgànic, pel so cru, per a l'escenari... El que hi ha a l'escenari és el que escoltaràs tu com a públic. I és el que hi ha, no hi ha més, no esperis més, però nosaltres t'ho donarem tot. ho donem tot en cos i ànima, i això és el que hi ha.
0: Abans hem parlat de Barcelona, que és aquest moment en què alguns de vosaltres vau passar una temporada i va sortir una cançó que es diu Barcelona, justament.
1: Sí.
0: Tu és el que també vas estar a Barcelona en un pis d'estudiants, o això és més feina del Didac i del Francesc?
1: Això és feina del Didac i del Fran, però jo he estat... jo vaig estar a Mollet del Vallès i anava baixant cada dos per tres a Barcelona, a casa de la meva parella, al pis de la meva parella, i està a Gràcia, així que tot el moviment que hi ha... I cada dos per tres vinc a concerts. La setmana passada vaig vindre amb un concert i el moviment que hi ha per aquí de concerts és el que han dit les companyes, que a Lleida està pujant molt, hi ha molt moviment i moltes propostes noves. Crec que falten més escenaris per mostrar-ho. I l'escena musical que hi ha allà no és la que era i ha de augmentar una mica. Hi ha d'haver escenari per proposar... per defensar aquestes propostes.
0: L'Abril diu que sí. Digues, ho pots dir, eh?
2: Sí, jo crec que sí, que potser, sí, que Lleida ha d'ampliar-se, que som molts aquí i tots en volem fer soroll i necessitem llocs i espais on es pugui fer.
1: No hauria de ser necessari marxar de Lleida per poder defensar el teu projecte, sinó que a Lleida hi hagués suficient moviment com per presentar-lo allà.
0: Tal com diu la cançó que va ser per la Festa Major, no?
2: Sempre marxem per tornar, però està guai tenir motius xulos per tornar, també.
0: Sí, marxos per tornar, la cançó de l'Abril. La Paula Milara també va tocar la Festa Major de Lleida l'any passat.
2: Sí.
0: I vosaltres feu una cançó sobre Barcelona. Després el Benny Dolores també ha fet una cançó sobre Barcelona. Veurem si es poden comparar. Que soni la cançó de Barcelona als Planeta Kodak. Esta.

0: Són un plaer a Kodak amb aquesta cançó dedicada a Barcelona i una ciutat... Déu-n'hi-do, és una cançó crítica, eh? A la ciutat de Barcelona.
1: Bé, també. També. Ens agrada Barcelona, però també creiem que està molt idealitzada. El poble està molt bé, Lleida està molt bé. Veniu a Lleida, va, home.
0: Veniu a Lleida, però nosaltres ara que vam a Barcelona, perquè justament Benny Dolores són una banda de Barcelona.

0: Nenes prodigi que canten deliris i desenfadades, són així com sonen directes, és, la vostra definició diu, és el que passa quan un grup de nenes prodigi, vingudes a menys, formen una banda de punk o pop on vessar frustracions, traumes, fílies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes. Déu-n'hi-do, no? Com són les vostres cançons?
1: Sembla que molt pesades, però...
0: No, Déu-n'hi-do, no? Molt de diversitat d'aquí, d'adjectius i de coses que us passen. Com són les cançons?
1: Les cançons surten de diferents maneres. Crec que hi ha un balanç molt xulo al grup, perquè la Mariana és una persona molt poètica, fa unes lletres molt visuals, amb molts elements, també molta natura... I jo tiro més cap al pop, per això també potser el del punk o pop, amb lletres més senzilles, més directes, i crec que aquest balanç acaba donant unes cançons molt, molt, molt balances, molt xules, no sé. Sí.
0: Hi ha poesia urbana, desacomplexada?
1: Sí.
0: Hi ha també humor?
1: Hi ha molt humor. Jo crec que Benny va sortir també com de permetre'ns un espai on no jutjar-nos, no prendre'ns en sèrio, i de cop descobrir que tots havíem estat fent música, tots tenim altres projectes o grups, però de cop va sortir una cosa que era com, ui, què acabo de dir? Però sona bé, anem a seguir per aquí, no? I aquest permetre'ns jugar junts i no tenir cap mena de pressió ha fet que surtin coses molt... molt animades, molt divertides i molt desenfadades.
0: Així com l'Abril parlava de Lleida en aquesta cançó de la Festa Major, vosaltres sou una banda de Barcelona que parleu de Barcelona, de la situació metropolitana de la ciutat, del que passa, dels guiris, dels cafès, dels pisos petits de Barcelona.
1: Sí.
0: I, per tant, és allà on viviu, allà on sou, us defineix perfectament la vostra música.
1: Totalment. I crec que una cosa molt important i que ens defineix també és que nosaltres ens ajuntem per tocar en un casal, en un centre cívic de barri, toquem a Can Ricard, i ha format part, diguem, elemental de la nostra banda i de com ens hem constituït, i crec que ens ha fet entendre més que mai com necessitem espais així per poder assajar, per tenir un lloc on els grups puguin assajar, per on puguin conèixer els músics entre ells, sobretot una ciutat com Barcelona.
0: Per qui no sigui de Barcelona, la gent ens està escoltant d'arreu del país, Can Ricard, on està?
1: Can Ricard està al Poble Nou, i ofereixen espais, activitats dinàmiques, la gent que ho porta, tothom és meravellós, la gent s'implica moltíssim, i és un espai de resistència al barri, perquè, com sabeu, Poblenou en els últims anys ha canviat moltíssim, però hi ha esperança i queden llocs així, llocs que fan una gran feina per la ciutat.
0: I, a més, teniu una ciutat on, dieu, també li heu dedicat un himne, que es diu Varna Sarna.
1: Sí.
0: Em recorda una mica la cançó que van fer Svetlana, també.
1: Ostres.
0: Que també era aquesta persona on hi havia sarna.
1: Sí.
0: I la manera de cantar vostra també em podria recordar, no sé si les sueques o el Remei de Calafresca, la manera de cantar, el lligar la poesia amb el punk. Són referents vostres, tot això que estic dient?
1: Definitivament, Remei és un referent. No ens posaria allà, no, encara, però sí, és un dels grups de l'escena que ens encanten. Jo crec que una cosa que hem viscut a Lleida, a Catalunya en general, a Barcelona, és aquesta diversificació de la música catalana meravellosa, perquè els que potser bevien més del punk o del rock, de cop hem trobat referents també en aquesta escena, no?
0: Sempre heu sigut punks o us hi heu tornat?
1: Jo crec que el del punk va per dins, encara que per fora siguis una girly girl, no?, que dèiem. però sempre potser tens un element canyero dins. Totes hem begut molt, molt, molt del rock. És veritat que també del pop, òbviament, però al final, per el que sentíem, la manera més honesta de comunicar-ho era el punk. Sí.
0: I aquest punk per Benny Dolores és contraproposta, contraterapia, contraprovocació?
1: Sí. Per nosaltres, el que et deia, no? Reunir-nos a Can Ricard per tocar ja és estar fent com una mica un statement, no?, del que volem aconseguir amb la nostra música, i ens encanta saber que hi ha llocs que ens ajuden a fer una mica de teràpia amb les amigues d'una manera poc corrent, potser.
0: I, curiosament, els referents no són gaire punks. Que nos hem anat referents, m'heu dit, l'última de la fila, Manel, Mishima... Home, són de Barcelona, sí.
1: Sí. Hem sigut molt indis. Nosaltres hem begut de tot l'indi del panorama, també, com parlàvem de Pau Vallvé. Clar. No, totalment. I hem escoltat el cotxe amb els pares, doncs això, des de Smiths, l'último de la fila, de cop et sonava alguna banda d'aquestes també més setenteres. Hem sigut molt fans dels Strokes, això també. Però és veritat que quan ens veuen ens comparen una mica amb Xego. Al grup també hi ha gent que és molt fan de l'Escruet. Aleshores, sempre hi ha una miqueta d'intervenció del punk allà.
0: Acabarem amb Varna Sarna, però abans sí que vull fer una última ronda amb els convidats d'avui, i comencem amb l'Abril. Abril, la teva música Com ha de ser en el futur? Com t'imagines la teva música, les teves cançons? Amb res, amb 30 segons.
2: Amb 30... No, no em facis això. Re, vull explorar molt. Vull explorar molt. Vull provar moltes coses diferents. Sempre sent fidel a com sóc jo i a aquesta essència. I divertir-me. Que sigui una cosa divertida.
0: Paula Milà, on et portarà la teva veu?
3: Doncs jo crec que no vull tancar cap porta. Vull deixar-me portar per tots els gèneres possibles. M'agrada molt la música diferent. I no m'importaria intentar fer una barreja rara, però intentar-la fer és un dels, com es diu, dels objectius que tinc. Intentar comparejar tots els estils que m'agraden, que és molt difícil, però bueno.
0: Quin seria el retrat de futur de Planeta Kodak? Si ho féssim una càmera Kodak i féssim un retrat de futur?
4: Nosaltres som de nova creació, per tant, a crear cançons, sigui el que sigui. El que ens porti a combinar les nostres idees amb la resta de components del grup i a tocar el màxim de llocs possibles. Hem dit Lleida, però per Barcelona, per la muntanya, per Tarragona, on sigui, i fora de Catalunya, que les nostres cançons les escoltin la major de gent possible. I si els agraden, encara millor.
0: Doncs mirem Lleida, també. Escolteu-vos. I Beni Dolores. Bé, vosaltres sou Marina Ruiz, veu guitarra, Marian Martínez, l'altra veu guitarra, la Jana Rissec al baix, l'Eric Gil als teclats i l'Emilio Cano a la bateria, una banda mixta, però reivindiqueu també la veu de les dones a la música.
1: Sí, hem intentat sempre, bueno, al final la banda som dues frontwomans, no?, que diuen, i té un pes bastant important en l'haver sigut crescut com a noies i el que se'ns ha permès i el que no. Sí, sí.
0: I en quatre acords es pot fer una bona cançó?
1: 100%, sí, sí.
0: Què cal perquè sigui una bona cançó?
1: Bons músics com la sort de grup que tenim, perquè són una meravella i de seguida s'imaginen textures, s'imaginen coses, sonoritats i una lletra punyent, també. Sí.
0: Barcelona va a pitjor?
1: Sí, però crec que l'estem rescatant.
0: Sí?
1: Confiem, sí.
0: Què hem de fer?
1: Seguir fent música, seguint tocant al carrer, seguint participant del que passa a la ciutat.
0: Doncs vinga, amunt Beni Dolores. Josep Maria Campillo, els vis de so i muntatge musical, Lluís Andrau, qui us ha parlat, i gràcies avui a tots els convidats. Tanquem aquesta edició de 7 programes dedicats a l'escena emergent catalana. La setmana que ve, els finalistes del Sona Nou.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
6: Hola a tothom.
5: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escoltes ICAT.

0: refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: les costa i a vegades vull tornar sonant.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.
4: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
4: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Escolta i Cant.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Jo t'estime l'herència.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. És estiu. Escolta.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: We're living in.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Casa i el Sudan.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Escoltes ICAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Apagarem tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat. FM, app i 3Cat. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer sí.
0: FM, app i 3CAT.
3: Rere què deia l'ahir, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: A iCat. iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: iCat.
1: iCat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A ICAT, l'estiu sona diferent.

Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3K.

0: falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: A la meva esquerra.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vindran.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
4: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Apagarem tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes i cas.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat. AICAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Oriol fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.
3: This is a certified

0: Escoltes i cat.
1: Bona tarda, trapelles! Qui té ganes d'una altra estona de bona música? Doncs no patiu, que avui en tindrem per donar i per vendre. A més, avui us porto un tema superinteressant que ens toca de molt a prop. Avui parlem dels DJs que fan el salt al panorama internacional. Espero que vingueu amb moltes ganes, així que som-hi!

Per convertir-se en artista internacional, el moment clau sovint no és un bolo gegant, sinó una connexió inesperada. Una cançó que cau a les mans adequades, un suport d'un nom gros, una sessió que es fa viral. Per triomfar a lo grande, el talent és important, però la visibilitat és decisiva. Sonarà atòpic, però ser al lloc correcte, en el moment correcte, amb la gent correcta, serà el més important.

0: de cop has triomfat i sense adonar-te'n arribes als grans festivals, aquells noms que fan tremolar riders tècnics i comptes corrents. De sobte ja no punxes en un club fosc, sinó davant d'un mar de braços que no veus on acaba. L'energia és brutal, però també la pressió. Cada drop és una decisió estratègica i quan tens milers de persones esperant l'explosió, el silenci pesa molt més.
1: Que boss, tinc un boost, sóc el boss, rei del bosc, el teu boost, llenço flux, però n'hi ha molts, cap com tu, faig un mos, sota la falda la cos, sota la roba que dus, porta el partús, posa'm en dos, poeta la mus, et curo la tos, atxus, ara no tus, jo tinc l'agulla que et cus, mira aquest dit que t'acusa, que en una dada s'embussa, bus, gordo com la caia busa, brum, i te m'endús, matrim com tu, fent-te mantega així fent-ho matusa,

miracles a Lourdes. Fent un clàssic com a Trifle Quest. Esmorzo, boli, foli, masi, patent, pen. Em llevo com si fos Big Ben, en marco la hora. Què és lo següent? Digue'm la pressa que tens i el nen per què plora. Masses intens, sota aquest sol llagrimassa evapora.

busquen després. Ara ja saps el que és. Estic demanant-li miracles a Lourdes. Salut i diners. Mira que bé, ja ve l'obès. Esmorzo el tobrès i croc-messies. Fem el francès com si diguis la pes. Miracles a Lourdes.

en una caravana. Ja no la tiro el got, ja ni fumo marihuana. He penjat les ales a la sala d'estar. Ja només són barres de rapo de pa. Ara me la pinten i dic passo que va. Jo vinc a l'estudi, només menjo kebab i sushi.

Quina és la pregunta? Crec que no l'he entès. No hi ha res que em soni. Bueno, si tona. Call me Tony, Tony Montona. Com Clyde d'amor i mira, et robo l'estona. Us veig més sex, això sembla Arizona. Tractant de fer money, però la music no et dona. Muntanyes de sorra i desert de sal. Tu tapa amb la gorra i segueix en calc. El temps s'escapa, no saps on anar. Parla massa, però no hi ha per tant. Bossa molt grossa, delivero. M'hi pixo com qui sorrisant el riso, matant pajaritos com el gas grisut. Jo tanco el cicle, digues què fas tu. T'arriben fascicles al contingut. Si pilles el codi, no pugis a l'odi i agafes.

Tocar per molta gent és addictiu, no ens enganyem. Us ho dic per experiència, Trapelles. El subidón de veure una multitud saltant al teu tempo és gairebé màgic. Però també pot desconnectar-te del detall, de la mirada còmplice, del feedback immediat d'una pista petita. El DJ internacional ha d'aprendre a llegir masses, no individus. I això és una altra disciplina per la qual també s'ha d'entrenar.

passant les cançons i ja som a punt d'arribar a la segona hora de programa. Però no sense abans presentar-vos la superconvidada que ens acompanya avui. Si parlem de carreres internacionals, ella és la persona indicada per explicar-nos en primera persona com és viure una carrera de DJ d'aquesta mida. Avui tenim amb nosaltres la Núria Scarp, artista del festival gegant Tomorrowland, on va arribar-hi des de Sitges, un gran exemple. Aviat sentirem què ens explica, però abans, música.

0: sí.
1: I ara sí, Trapelles, sé que esteu esperant sentir què ens explica la nostra convidada d'avui, la Núria Escarp. Núria, canvia molt l'enfocament d'un set pensat per un públic nacional i internacional? Ens pots parlar una mica sobre com ho planteges tu?
2: Doncs mira, m'encanta aquesta pregunta perquè l'enfocament d'un set, ja sigui a nivell nacional o internacional, crec que mai me l'he plantejat. De fet, em preparo les sessions. Mai. Jo sé la música que tinc, la música que porto a sobre, quina és la música que a mi em caracteritza. Llavors, jo al final és trobar-me amb el públic, veure'l com està i com vull que arranqui la meva sessió, sobretot. Que el que vull és que aixequin ja directament els braços i ja comencin a ballar i tinguin una experiència inoblidable. Llavors, a partir d'aquí, jo desenvolupo les meves sessions, però a nivell nacional o internacional crec que no varia gaire, per no dir que gens. Però és això, al final la improvisació i el saber llegir el públic jo crec que és la clau. I al final és el que dic sempre, la música electrònica és internacional. Llavors, no ho canvio, la veritat, l'enfocament per mi sempre és el mateix. És que s'ho passin bé.

Ei, però que crec que ser artista internacional no és tot flors i violes, eh? També hi ha la part menys glamurosa. Aeroports, jet lag i hotels que tot semblen el mateix. Arribar a una ciutat, veure la sala i haver de marxar corrents cap a una altra. Viure amb la maleta oberta sona excitant, fins que és dimarts a les 6 del matí i no saps en quin fus horari ets. La carrera internacional exigeix resistència física i mental. No és només festa, també és disciplina extrema, camuflada amb llums de colors i el que liga al públic. Però bueno, llorando en la limo també et dic, eh?

El que segur que és molt fort és la primera vegada que veus el teu nom en un cartell internacional. Es mou una cosa dins teu increïble. És validació, sí, però també responsabilitat. Ja no representes només el teu so, representes una escena, una ciutat, un país. I això pesa. Però també impulsa, la veritat.

0: problema.
1: I alerta, trapelles, que entrem a la recta final del programa. Però no patiu, que encara ens queda molta música per petar-ho molt. I també ens queda tornar a sentir què més ens explica la nostra DJ internacional, Núria Scarp. Així que quedeu-vos aquí a ICAT, no marxeu, que seguim amb molta més música, més festa i moltes més declaracions de DJs tan importants.

punxar en un festival no és el mateix que fer el closing d'un club mític. En un tens focs artificials i pantalles gegants, en l'altre tens història i, bàsicament, exigència pura i dura. El DJ internacional ha d'adaptar, doncs, el seu set a cada context i, permeteu-me que us ho digui també, el DJ internacional, però també qualsevol mena de DJ que es vulgui considerar DJ. No tot és fer bangers sense respirar. Saber modular l'energia és del que realment va aquesta professió.

0: seguim aquí a ICAT Trapelles i sabeu què falta, oi? Estem tots i totes pendents de sentir quina cançó no pot faltar als sets de la Núria Escarp, la convidada del programa d'avui, que no podem deixar marxar sense que respongui la nostra pregunta preferida. Sentim què ens contesta la Núria i gaudim d'uns últims temes abans de marxar.
1: Doncs jo crec, no, és que ja t'ho asseguro, no tinc cap tema que posi sempre, però sí que m'agrada molt, moltíssim, colar algun track, algun, dos o tres, dels clàssics de la música house. Per mi això és tornar al meu poble, a Sitges, jo sóc d'aquí, i vamos, tornar a aquella època del Patxà, de l'Atlàntida, i a part aquests temes que tothom coneix i aquests temes que al final fas que la gent digui, hòstia, que aquesta cançó la conec, és antiga, quin temazo, jo què sé, digue-li un Insomnia, digue-li... Bueno, el World Hall On és més actual, però per mi també ara s'ha convertit una mica en clàssic, no?, i és un tema que la gent coneix molt, però un I Feel For You de Bob Sinclair o... és que et diria tants, però és això, per mi tenir en un set aquestes tres o quatre cançons dels clàssics del house, per mi, vamos, és clau. Per mi és tornar a l'origen i al final que et vinguin bons records i tenir un somriure quan estàs a la cabina. Que, bueno, el somriure el tinc sempre, però que més quan el poses i veus la reacció del públic.

0: fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, com sempre. Hi hagi DJs internacionals, nacionals o el que vulgueu, hits de tots tipus, ja sabeu que estaran aquí, com sempre, cada setmana a la ràdio i a l'emissora més trapella, aquí, a ICAT. Ens veiem la setmana vinent. Mua!
1: Les nits de divendres i Cat Party.

flota. Em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em compri procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se la enfronta.